0: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
1: La Liga Bares al alcance de todos los hoteles de Baleares. Con Fitbuy y Tibi Hotel, disfruta de todo el deporte en alta definición. La Liga, Premier League, Fórmula 1, MotoGP y la Champions. No te pierdas nada, ni siquiera en vacaciones. Si formas parte del sector hotelero, contacta con Fitbuy y accede a la televisión Premium. Fitbuy y Tibi Hotel, el mejor deporte también en vacaciones.
2: Un día más en Fitwi Radio.

0: Euroreciclaje Balear. Tu chatarra vale dinero. Hazla valer.
1: Rancho Grande, l'autèntica porcelleta negra mallorquina. Li duim a caseva a qualsevol part de Silla. No vos oblideu del nostre restaurant a un marc incomparable i disfruteu de les nostres carns a la brasa i, com no, la porcelleta. Dilluns tancat, telèfon 971 85 41 21. Rancho Grande, essència mallorquina a Son Serra de Marina.

0: Pujar a la primera de la ref seria el no va más. En tots els meus respectes, el Baleares té, jo sempre he dit, tenen patrimoni sol i tothom, té l'obligació de pujar, perquè mos entenguem, té l'obligació de pujar. Vosaltres ja heu aconseguit un èxit, però Marc, teniu l'obligació de pujar, ja sé que això és complicat, però s'ha d'exigir més en el Baleares, o m'equivoc, Marc?
1: Bueno, aviam, jo crec que tant com obligació, crec que el Balears és un...
0: Bueno, és un poc fort, però per pressupost, per història, és equip que està a dalt.
1: No, sí, al final crec que és el que dic, és un club gran i és una entitat gran i crec que és pues, un club que ha d'estar en categories superiors. Segona federació està bé, però crec que poden pujar cap amunt sense cap problema i jo crec que aquest any pues, podem fer-ho perfectament.
0: Pep, el Numancia... por historia, també era dels favorits. No, doncs està també en els Pajaritos a primera divisió, fent partits a primera divisió. Disteix la campanada, com es diu. Què tal?
2: Perquè, sabíem on anàvem, teníem, això sí, teníem les coses clares, sabíem que havíem d'anar allà a Sòria a fer un partit molt serio, era importantíssim porteria zero, vam aconseguir porteria zero, vam tenir un parell d'ocasions, vam fer un gol, efectivitat, i bueno, després sabíem que amb un 0-1 pues no estava res tancat, i sabíem que havíem de tornar a fer un partit serio, molt concentrats, sabíem que a lo millor el Numancia tenia un poc més de riesgar i bueno, la veritat que la tornada se mos posa un poc de cara, feim gol en el minut 7 o 8, no me'n recordo ara mateix, i res, i de partir d'aquí pues, vam estar bastant serios, vam passar molt de minuts i mos van pitar un penalti, i la veritat que l'equip va estar bastant bé, ja que amb un 1-1 tens aquesta tensió de si te fan un gol anem a pròrroga, però bueno, l'equip va aguantar, els canvis varen entrar molt bé i la veritat que se va notar que volíem passar de ronda i va venir gol
0: i ahí estamos, i ja està. Ja estamos, ahí estamos. Ahí estamos. Marc, vosaltres ho teniu més facilet, després d'un 0-3 ja se veia que seria més fàcil, no, Marc?
1: Bueno, aviam... sí que és veritat que sempre s'ha de dir que no, ningú es pot relaxar, que encara queda el partit de tornada i que el futbol pues, ja sabem tots com és, però també és veritat que dona cert punt de confiança i potser sí que vam sí que ens vam relaxar una mica de més amb el partit de tornada perquè podríem haver fet molt millor partit des del meu punt de vista.
0: Bueno, ara Jaén, Atlético Baleares, Águilas, Poblense, Pep, què li pot dir tu a Marc damunt del partit que han de fer amb el Jaén Atlético Baleares? Què li pot dir, quin ànimo li pot donar? Bé, vinga, Pep. Bueno, vos coneixeu, Marc, vos coneixeu?
2: No, vos coneixeu.
1: No, però d'haver jugat ara la segona volta i poc més.
0: Us presento, Marc, aquí en Pep, Pep, aquí en Marc, ja està. Què li diries?
2: Encantat. No, res, que facin un partit molt serio, que jo crec que si fan un partit serio fora de Jaén, jo crec que a dins l'estadi Balear, amb tota la gent, pues, crec que tenen un punt més i poden pujar de categoria a primera ref. Res, donen-li tota la sort possible en el Baleares i res, que
0: l'any
2: que ve
0: m'ho veuré per allà mateix. Marc, li pot dir tu un empèl?
1: No, bueno, doncs una mica la mateixa línia, no? que plantegin un partit serio, que confiïn en ells mateixos, que segurament se'n poden emportar una alegria, que han treballat molt bé durant la temporada i segur que poden rematar amb aquesta final, ho poden rematar tot el treball fet i res, que també enviar-los molts ànims a tots, que s'ho deixin tot al camp i que segur que ens emportem tots tots dos equips mallorquins una alegria molt gran.
0: Això és l'important, que la propera temporada tinguem en l'Atlètic Baleares, tinguem també en el Poblense, que li faig companyia a la Unió Deportiva Ibiza, Ibiza, que l'Ibiza va guanyar i que ja no, ni playoff per arriba ni playoff per abajo. Marc i Pep, moltes gràcies i ànimo i sort.
2: Gràcies, de vosaltres.
0: A tu, adéu. Bueno, anem ara a la publicitat i a punt del camí, el que m'ho donarà.
3: Caminito para casita.
4: En Pitbull Radio Deportes jugamos fuera de joc. Toda la actualidad del fin de semana con Juan Antonio Bauzá y su amplio equipo de tertulianos.
5: ¿Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross? ¿Cómo lo oyes? Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4 disponible en concesionario. Ven a Suzuki Technicars y empieza a ver la vida desde tu Suzuki S-Cross. Suzuki Technicars, Gran Vía Sima 11. ¡Te esperamos!
6: Descubre el restaurante Unautic en el Club Náutico del Puerto de Pollensa. Pescado fresco traído a pie del restaurante. Arroces irresistibles, carnes jugosas. Ven a disfrutar de una experiencia gastronómica con un servicio ideal para una ocasión única con vistas al puerto. Abierto para todo el mundo. Te esperamos. Mall Bell sin número. Teléfono 971-865622. Restaurante Unautic. El sabor del Mediterráneo te espera.
7: Euroreciclaje Balear. Líderes en compra de chatarra y metales con los mejores precios del mercado. Recogidas rápidas con pago inmediato y gestión integral de residuos para empresas, cumpliendo toda la normativa. Cobre, aluminio, hierro, acero inoxidable, baterías y mucho más. Confía en profesionales con experiencia, seriedad y el mejor servicio. Nos encontrarás en...

0: Bien, pues ya volvemos a estar aquí. Esteban, ¿cómo va la encuesta? ¿Qué opinan nuestros oyentes? Venga, cuéntanos cosas.
1: Somos balearicos.
0: Somos balearicos.
1: 67% sufriremos, pero confío.
0: Bueno.
1: 33% lo veo muy bien y 0% rival complicado.
0: Bueno, sí, encuesta muy baleárica, desde sí, luego. Sí. Venga, pues nada, vamos a hacer un pequeño giro en el programa de hoy, porque es algo que casi ha salido así, pues, como decimos a veces, a bote pronto. Vamos a hablar con un jugador del Atlético Baleares. Tengo que decir que es para mí una debilidad un poco personal, ¿no? Porque siempre digo que me gustaría tener 11 como él. Ya no es porque sea ni mejor ni peor, sino por las ganas que le mete. Y paso a saludarlo directamente, porque cuando oigáis su voz lo vais a conocer todos. Don Jaume Pol, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, señor?
2: Molt bé.
0: Eso me agrada.
2: Y después del sorteo, encara més.
0: Escolta'm una cosa. Crec que si hi ha qualcú que coneix el Real Jaén, ets tu i un... sé de bona tinta, molt bon amic teu, Jaume Morillas.
2: Sí, un germà.
0: Això t'anava a dir, esteu germà de sang.
2: Sí, no, la veritat que he vist els partits des de pretemporada, imagina't si els conec.
0: Si els coneixes, eh? Escolta, antes d'entrar en lo deportiu, qui ha enviat missatge primer aquí, ell a tu o tu a ell?
2: La veritat que, bueno, estàvem xerrant ja la primera eliminatòria, que també ja mos podia tocar, ja estàvem xerrant, perquè ells també l'han vist allà a l'estadi. Uh-huh. I la veritat que una nit viada de post, presentador, no treu les bolles, s'ha enredat més de la compte, però, claro, a mi, era molta casualitat, hi havia no sé quin tant per cent, un 30% o algo així.
0: Sí.
2: Però la veritat que quan t'ha tret la bolla el Jaén, i després diu Atlético Baleares, jo, vamos... No, ha pegat un infart perquè mira.
0: Justament, eh?
2: Sí.
0: Que condena, quina deixana. Escolta, conta-mos un poquet. Ara, després entrenem a xerrar un poquet de nosaltres, però què tal aquest equip? Què mos poden trobar? Perquè varen perdre el primer partit a casa seva. És lo curiós. I ahir varen remuntar.
2: Sí, no. Evidentment, és un equip molt fort, aquí... s'està distirable, és un club que mou molta afició, a lo millor 8.000, 9.000, 10.000, 11.000 persones a l'estadi, és a dir, hi haurà un ambientar segur, i ahir és un equip que la primera volta els hi va costar un poc més, i amb els reforços d'hivern, i també la titularitat del meu germà, evidentment, pues, ha donat una passa endavant.
0: Això t'anava a demanar, o sigui, he vist un poquet les estadístiques i tal, sé, no va començar jugant en Jaume, però després la segona volta sí que va tornar a jugar i ara és playoff, però que sí està jugant, no és vera?
2: Sí, va començar a suplent, perquè, bueno, com és un poc més normal, sempre tira un poc més per el veterano, però la veritat que ara Santa Porta va tenir un problema i la veritat que quan ell va començar a jugar... Tots sabem el nivell que té i ara, evidentment, ja no el poden moure.
0: Jaume, jo em diré el que vulguis, però, i perdó per l'expressió, però és una putada com un piano, que ell o tu vos heu d'eliminar.
2: Sí, és un poc de... Tenc sentiments un poc contraris.
0: Encontrados, que se diuen, sí.
2: Han de pujar, jo m'encantaria que ell també pujàs, però evidentment també vull pujar jo, saps? A dir, però també t'he dit que si ha un partit tan especial per nosaltres, perquè enfrontar-nos és algo que sempre xerràvem, i sí.
0: Però,
2: claro, avui s'ha donat.
0: Jaume, tu imagina't, ja per rizar el rizo, minut 94, penalti a favor nostre, eliminatòria empatada... I ho has de tirar tu perquè s'ha lesionat tothom.
2: S'ha lesionat mig equip, no?
1: O minuto 93 i sale Pol haciendo Ramos.
0: Això
1: no?
0: T'anava a dir. Ho celebram, no?
2: Sí, claro, no. Davant tots són professionals, evidentment. Jo sempre voldré el millor per ell, però en aquell moment jo...
0: Però excepte aquests dos partits,
2: Claro, no, una cosa no té res a veure amb l'altra.
0: Bé, Jaume, no te volem enredar molt perquè sabem que tens lío avui a la baixa. Conta-mos, s'equip bé, no? Ahir no te diré una costellada perquè no ets la paraula, però estava tot fet, anàveu un poc en sofreno de mà porant, no? O què?
2: Bueno, no sé si freno de mà, però evidentment també tens el resultat de ser altres dins el cap, evidentment nosaltres volíem guanyar els partits, no és cap excusa ni res, però sí que és veritat que dins que tens el resultat, vas a veure millor un poc més alerta en ficar el peu per si una targeta ja te condiciona el següent partit, o saps, és un poc això, és veritat que ells van començar bastant bé, nosaltres vam tenir les nostres ocasions i no les vam ficar, però bueno, crec que en el general de l'eliminatori evidentment hem estat bastant superiors, l'equip arriba en un bon moment i això te dic que nosaltres érem els cocos de sortes d'avui, així que bueno, ha tornat el Jaén i anirem a per el Jaén.
0: I tu personalment bé, no? O sigui, se te veu bé, content. Se te veu còmode, content, físicament, gràcies a Déu, perfecte, no?
2: Sí, no, jo estic content, en el final ja no crec que ningú m'ho pugui dir això de Beckenbauer ja, m'he posat un poc més serio.
0: Contemplatiu, o sigui...
2: Sí, no, ara estic un poc més serio, però bueno, ja saps que de tant en tant m'agrada deixar qualcuna pinçalada, no?
0: Bueno, t'ha agafat el puesto en Ivan, eh? Sí. Està, aquest sí que està de Beckenbauer total, darrerament.
2: Sí. El que passa és que a ell li dona més llibertat i jo mateix no pot ser d'altres, també t'he de dir, eh?
0: Esteban.
1: Perdón, que m'ha agradat, t'ho he dicho. Jaume, te hago la misma pregunta que le he hecho a Marc hace un ratito. ¿Es el Jaén un quinto envenenado? Porque ha estado a 5 puntos del liderato y luchando hasta el último día, como aquel que dice, por quedar primero.
2: Sí, puede ser, porque al final este grupo ha sido muy, muy fuerte. Creo que hasta la última jornada han luchado todos para entrar, incluso en playoff. Ya te digo, yo que los conozco bastante bien por haber visto todos los partidos, es un rival que nos lo va a poner bastante difícil. También te digo que si nosotros estamos a nuestro nivel, creo que hemos hecho bastantes méritos como para poder tener algo de ventaja. Pero ya te digo, tenemos que estar al 100% porque es un rival muy peligroso.
0: Uh-huh. Martí.
3: Marc, Jaume. Perdona, sí. Jaume, buenas tardes. Som bones Martí. A veure, en quant a l'espartit d'ahir, anàvem per totes, no? I és que veus una alineació que amb l'avantatge que tenien de resultat és pràcticament igual que el primer partit, que te vas a jugar a quasi la vida a Coruzzo i te treu exactament la mateixa alineació al míster. L'equip va per totes? O realment aquí a lo millor sí que se podria gestionar una miqueta més el tema de minuts?
2: No, l'equip surt per totes. Sí que es veu que a lo millor també nosaltres no vam estar a lo millor tots els certats. Crec que el partit va ser molt de... un poc correcalles, com se diu, no van tenir del tot el partit controlat, hi havia molt d'espai enmig, mos contraatacaven molt, però, és a dir, això és per més de mèrit nostre, és a dir, nosaltres vam sortir per totes, sí que es veu que si nosaltres haguéssim tingut ahir un resultat favorable, evidentment ja has de començar a pensar en salt eliminatori i començar a donar minuts, també els altres jugadors també se mereixen jugar aquest playoff, és a dir, hauria estat tot, potser un poc més diferent. Però ja te dic, en el final nosaltres vam sortir per totes, el que passa que sí que es veu que potser a certs punts del partit no vam estar tot lo fins que hauríem d'haver estat.
0: Uh-huh. Jaume, per anar acabant, jo antes he pegat una petita estirada d'orelles a l'afició nostra, en Cariño, perquè clar, entenc que bueno, 0-3 pues no animava molt anar al camp, però en sol de matí que feia bon temps, bona temperatura, és veritat que hi havia gent, però jo trobo que hi havia d'haver més gent. No trobes que per partit de tornada amb el Jaén haurien d'omplir, que condena?
2: Sí, no, jo també ho pensava, al final crec que van ser 2.200 i pico.
0: Sí.
2: Uh-huh. I sé que l'any passat contra el Teruel, el primer eliminatori, van ser caig 3.000. Uh-huh. Bueno, en el final també el resultat 0-3, o potser...
0: Sí, exacte, sí.
2: Ja se va realçar un poc, però bueno, és evident que és el moment crucial, és a dir, és el moment on ens juguem tota la temporada, i uh-huh. Evidentment ells ens donen forces, és a dir... va venir aquí a l'Espanyol, le van guanyar l'Espanyol, va venir a l'Espanyol de Madrid, va sofrir aquí a l'Espanyol de Madrid, i en gran part també va ser per s'ambientar el que hi havia. Uh-huh. És a dir, ells no, són el nostre motor. És a dir, uh-huh. Evidentment necessitant de l'afició i que l'estadi s'ompli, i és que ja veureu aquí diumenge a Jaén que serà una caldera.
0: Sí,
2: hi haurà recibimiento, hi haurà de tot. Uh-huh. És a dir, i nosaltres hem d'aconseguir diumenge que ve que passi el mateix allà a l'estadi.
0: Sí, sí, sí, sí. Per cert, hem xerrat en diferents mitjans ja de Jaén i mos han dit que partit dissabte, perdona, diumenge dia 24 a les xats de Sora Baixa, eh? I Marc mos ha dit que probablement en nosaltres la tornada també.
2: Sí.
0: Uh-huh. O sigui que...
2: Bueno, bé, bon horari, no farà calor, camp estirà banyat... No hi ha excuses.
0: No hi ha excuses.
2: És un moment que no hi ha excuses.
0: Jaume, hem intentat sincerament xerrar amb el teu germà per altres fuentes ens hem entrat que pobre l'altre està a classe en aquesta hora i no, hem pogut, sí, perquè, no hem pogut, però bueno, com jo sé que tu xerraràs amb ell durant aquests dies, li envies una ferrada forta de la nostra part, que vulguis o no, encara dins el seu coret un trosset encara que sigui petitó serà balearico, eh?
2: Jo li donaré la ferrada, jo li donaré.
0: Jaume, escolta, tens una cita pendent aquí amb un ascens. L'any passat vam acabar la temporada literalment en llàgrimes.
2: Sí,
0: confia exacte. En tu i que compliràs la teva promesa de tenir una festa a Territori ATV pujant de categoria.
2: Ojalà Déu vulgui. Sí, ho donarem tot.
0: Gràcies, Jaume, com sempre, per tenir-nos.
2: Gracias a vosotros.
0: Una ferrada. Adeu. Y nosotros pues nos vamos a nuestra última pausa en el día de hoy. No os vayáis, que volvemos enseguida.
4: Estás escuchando Territorio ATV, el programa de todos los balearicos, con Josep Pujol.
5: ¿Quieres conocer lo último en diseño y tecnología? Ven a conocer la nueva gama SUV de Hyundai completamente renovada, híbrida y eléctrica. Y descubre cuál es el modelo que mejor se adapta a ti. No esperes más y disfruta ya de unas condiciones excepcionales en toda la gama SUV de Hyundai. Pro Automoción, tu concesionario oficial Hyundai en Mallorca.
6: ¿Qué es lo que más te dolería perder? ¿Tu hogar? ¿Tu negocio? ¿Los recuerdos de toda una vida? Cuando un fuego amenaza lo que más te importa, necesitas una respuesta rápida, eficaz y de total confianza. En Fuel with Fire no solo vendemos extintores, te ofrecemos la tranquilidad de saber que, si algo pasa, estás listo para enfrentarlo. Somos especialistas en sistemas avanzados de prevención, detección y extinción de incendios para tu hogar, tu negocio y tu familia. Con más de 20 años de experiencia, nuestros equipos están certificados y siempre listos para ti, 24 horas al día, 7 días a la semana. Llámanos ahora al 971-296-761 o visita nuestra web feedwithfire.com. Feed with Fire, los mejores especialistas en protección contra incendios de Baleares.
4: Estás escuchando Territorio ATV, un programa de balearicos para balearicos.
7: ¿Qué te parecería tener asesoramiento legal por menos de lo que te cuesta tu plataforma de serie favorita? Nace Fiu Legal, un servicio jurídico 24 horas disponible, incluido en una única cuota que podrás pagar con tu factura de fibra, móvil, tele o alarma. Bienvenidos.
8: Más info en fibui.com.
9: ¿Necesitas inmortalizar un momento especial o darle vida a tu publicidad? En Estudio Fotográfico Aidas somos expertos en capturar la esencia de cada instante. Fotografía profesional para publicidad, eventos sociales, imágenes para web o cartas para restaurantes. También ofrecemos servicios de diseño gráfico e imprenta. Haz que tus fotografías hablen por ti. Visítanos en nuestras redes sociales o llámanos al teléfono 971-2783-59. Recuerda, tu imagen es nuestro compromiso. Estudio Fotográfico Aidas.

0: Caltepera concluye su feria medieval con éxito y mucha afluencia de público.
1: Molt content d'aquest mercat medieval d'enguany. Sí que el divendres me'l va espanyar un poc la cosa perquè el temps al vespre me'l va impossibilitar fer la nit de foc i els concerts de divendres al vespre. El temps és que és en el maig i sempre patim d'aquesta inestabilitat, però la resta del mercat ha anat molt bé. El dissabte ha vingut molta gent i avui diumenge també tenim bon dia. Així que esperam que tothom que hagi vengut hagi gaudit. El mercader hagi venut molt, que també és el que interessa, perquè a la fi són els que fan el mercat. Molt content de la participació de la gent del poble, de totes les associacions i de la rebuda que tenim de tothom que ve, per donar-se l'enhorabona que els ha agradat molt aquest mercat d'enguany.
0: Como pueblo de Palmito no faltaron los stands dedicados a la venta y talleres de las obras de palmas.
2: A un mercat medieval com el de Capdepera trobant com a associació que el que donem a conèixer la llata pues, és un moment també on la gent que ve d'altres pobles pot conèixer el que és.
3: Aquesta associació va néixer en l'Espai Natural de Llevant amb aquest objectiu que m'ho ha contat Anna Maria i fent tallers, sobretot, i fires, Artà i Capdepera, que són els dos pobles de Llevant, allà on hi ha una tradició de la llata.
4: Encantades de poder participar en aquest mercat medieval i de poder estendre tots els coneixements de la llatra i donar a conèixer aquesta artesania tan nostrada.
0: Tampoco faltaron los vecinos que elaboran herbes mallorquines con fines fraternales.
5: Les herbes han estat des dels primers anys solidàries, és a dir, tota la recaptació se destina després per votació a diferents ONGs o entitats que poden ajudar.
6: El temps ahir vespre se va desbaratar un poquet i aquí a Xeramies, d'aquest de Itxera, van haver d'agafar cabro i després se'n van haver d'anar al portalet i això, però el que era la beguda d'herbes no se va aturar.
0: Y terminada esta edición, ya se está trabajando en la organización de la de 2027.
7: Y de Capdepera nos vamos a Alcúdia porque ha celebrado este fin de semana la Feria de Abril, una gran cita en la que no ha faltado la música, el flamenco y la tradición andaluza. Además, se ha consolidado como una de las celebraciones más esperadas de la primavera, convirtiéndose en un punto de encuentro festivo y cultural, tanto para residentes como visitantes.
8: Hemos inaugurado una feria más en la que se une la tradición, la cultura, la comida, el baile, las canciones, los caballos. Tenemos unos espectáculos todos los días de caballos. La gente puede disfrutar de montarse también en una calesa. La verdad que estamos muy contentos porque es una feria muy familiar. Y bueno, la verdad que seguiremos trabajando para que se lleve a cabo muchos años más y que podamos todos disfrutar de este ambiente.
9: Hem inaugurat una nova edició de la Feria d'Abril al Cudi l'any 2026. Hem tingut molta de gent, hem tingut molta participació. És una fira dedicada a Sevilla, en els colors, la gastronomia, la música, en els espectacles, a la tradició i també a un reconeixement que tenim de totes aquelles persones que varen venir d'Andalusia i que d'Alcúdia han fet la seva casa. Varen fer la inauguració, han tingut la missa rociera, que també moltíssima participació. És un esdeveniment que és realment el que més agrada de tota la fira, perquè és algo molt sentit per tots els que són d'Andalusia i per els que són d'Alcúdia, perquè també els agrada molt. I per tant, tornem-ho a trobar l'any que ve i que hi hagi la mateixa participació que ha hagut enguany.
10: TIRME, l'empresa que impulsa l'economia circular a Balears, patrocina el temps.
7: Arrancamos este lunes una nueva semana que será mucho más estable con temperaturas prácticamente veraniegas. Un adelanto del calor en plena primavera que nos van a permitir sacar la manga corta. Se espera incluso que pueda haber alguna noche tropical. Vamos ahora con la previsión del tiempo para mañana.
11: La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana martes en Baleares cielo poco nuboso con algún intervalo de nubes altas hasta la mañana. La jornada comenzará con brumas matinales en distintos puntos del archipiélago. Las temperaturas irán en ascenso. Las mínimas durante el día se van a situar en torno a los 14 grados, mientras que las máximas llegarán hasta los 24 grados.